Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Aldia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
7: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han intensificat durant l'agost els controls sobre taxis i vehicles BTC a les comarques gironines, especialment a l'aeroport de Girona i els accessos a municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. Durant la campanya s'han fet 66 inspeccions, s'han detectat 94 infraccions i s'han immobilitzat 6 vehicles. Entre les irregularitats hi ha serveis sense autorització, problemes amb els distintius obligatoris o el taxímetre a l'aeroport de Girona. Els agents també han detectat serveis de transport sense autorització, els coneguts com a taxis pirates, que utilitzaven vehicles particulars o de lloguer per traslladar passatgers a canvi de diners. I Lloret de Mar celebrarà els dies 11 i 12 de setembre la 6a edició del Lloret Drone Festival, que tornarà a convertir la badia en l'escenari d'un espectacle de llum amb drons. El festival oferirà dos espectacles de gran format i diferents cada dia que es podran veure des de la platja de Lloret. Les exhibicions es faran al sector nord de la platja, a la zona situada abans del Club Nàutic. L'espectacle comptarà amb 300 drons que dibuixaran diferents figures i composicions lumíniques sobre el cel de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que el rebut de la llum ha arribat aquest agost al nivell més alt dels últims 4 anys, amb una factura mitjana de 96 euros amb 65 cèntims, segons un estudi de Facua. La xifra representa un augment de gairebé el 20% respecte al mateix mes de l'any passat, quan la factura se situava en poc més de 80 euros. Davant d'aquest encariment, Facua reclama al govern espanyol mesures per reduir el marge de benefici de les empreses energètiques i també una reforma fiscal perquè l'IVA de l'electricitat passi a ser reduït. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures màximes entre els 29 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Hem de canviar els mobles.
4: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
5: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
6: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Blanes s'ha aprovat impulsar l'ús de polseres o altres dispositius personals d'alerta per prevenir els riscos derivats de l'estrès tèrmic entre els treballadors de l'empresa pública de serveis mediambientals Nora. La iniciativa parteix de la secció sindical de Domum, a Nora, que havia demanat a l'empresa estudiar la implantació d'aquests dispositius davant l'exposició dels treballadors a les altes temperatures. Finalment, Esquerra Republicana, Blanes en Comú Podem i la CUP van portar la iniciativa al ple i en van ampliar l'abast als treballadors d'Aigües de Blanes i d'altres empreses que presten serveis municipals. La proposta va tirar endavant amb el suport de tots els regidors, excepte els representants del PP i Vox. I Calella compta per primera vegada amb dues platges amb el segell Q de qualitat turística. La Platja Gran ha obtingut aquest reconeixement per primer cop, mentre que la Platja de Garbí l'ha revalidat. La certificació s'obté després d'una auditoria externa que avalua aspectes com la seguretat, la neteja, els accessos, les instal·lacions i els serveis. Precisament, la Platja de Garbí va ser la primera de Catalunya a obtenir la Q de qualitat l'any 2004. De l'àmbit general, destaquem que Hola Luz tornarà a cotitzar aquest dimarts al BME Growth, la borsa de les petites i mitjanes empreses, després que el govern espanyol hagi arxivat l'expedient d'inhabilitació obert contra la companyia. L'empresa assegura que està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i que totes les factures que se li reclamaven, així com les posteriors, ja han estat pagades íntegrament. Hola Luz defensa que es va tractar d'una situació puntual i assegura que no ha necessitat finançament extern, ampliacions de capital ni aportacions als socis. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb temperatures màximes d'entre 29 i 32 graus. Demà dimecres el sol seguirà predominant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
5: L'has portat al dentista?
4: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
5: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
6: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han intensificat durant l'agost els controls sobre taxis i vehicles VTC a les comarques gironines, especialment a l'aeroport de Girona i els accessos a municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. Durant la campanya s'han fet 66 inspeccions, s'han detectat 94 infraccions i s'han immobilitzat 6 vehicles. Entre les irregularitats hi ha serveis sense autorització, problemes amb els distintius obligatoris o el taxímetre a l'aeroport de Girona. Els agents també han detectat serveis de transport sense autorització, els coneguts com a taxis pirates, que utilitzaven vehicles particulars o de lloguer per traslladar passatgers a canvi de diners. I Lloret de Mar celebrarà els dies 11 i 12 de setembre la 6a edició del Lloret Drone Festival, que tornarà a convertir la badia en l'escenari d'un espectacle de llum amb drons. El festival oferirà dos espectacles de gran format i diferents cada dia que es podran veure des de la platja de Lloret. Les exhibicions es faran al sector nord de la platja, a la zona situada abans del Club Nàutic. L'espectacle comptarà amb 300 drons que dibuixaran diferents figures i composicions lumíniques sobre el cel de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que el rebut de la llum ha arribat aquest agost al nivell més alt dels últims 4 anys, amb una factura mitjana de 96 euros amb 65 cèntims, segons un estudi de Facua. La xifra representa un augment de gairebé el 20% respecte al mateix mes de l'any passat, quan la factura se situava en poc més de 80 euros. Davant d'aquest encariment, Facua reclama al govern espanyol mesures per reduir el marge de benefici de les empreses energètiques i també una reforma fiscal perquè l'IVA de l'electricitat passi a ser reduït. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures màximes entre els 29 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe, en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: idiomes lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
1: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Blanes ha aprovat impulsar l'ús de polseres o altres dispositius personals d'alerta per prevenir els riscos derivats de l'estrès tèrmic entre els treballadors de l'empresa pública de serveis mediambientals Nora. La iniciativa parteix de la secció sindical de Domum, a Nora, que havia demanat a l'empresa estudiar la implantació d'aquests dispositius davant l'exposició dels treballadors a les altes temperatures. Finalment, Esquerra Republicana, Blanes en Comú Podem i la CUP van portar la iniciativa al ple i en van ampliar l'abast als treballadors d'Aigües de Blanes i d'altres empreses que presten serveis municipals. La proposta va tirar endavant amb el suport de tots els regidors, excepte els representants del PP i Vox. I Calella compta per primera vegada amb dues platges amb el segell Q de qualitat turística. La platja Gran ha obtingut aquest reconeixement per primer cop, mentre que la platja de Garbí l'ha revalidat. La certificació s'obté després d'una auditoria externa que avalua aspectes com la seguretat, la neteja, els accessos, les instal·lacions i els serveis. Precisament, la platja de Garbí va ser la primera de Catalunya a obtenir la Q de qualitat l'any 2004. De l'àmbit general, destaquem que Hola Luz tornarà a cotitzar aquest dimarts al BME Growth, la borsa de les petites i mitjanes empreses, després que el govern espanyol hagi arxivat l'expedient d'inhabilitació obert contra la companyia. L'empresa assegura que està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i que totes les factures que se li reclamaven, així com les posteriors, ja han estat pagades íntegrament. Hola Luz defensa que es va tractar d'una situació puntual i assegura que no ha necessitat finançament extern, ampliacions de capital ni aportacions al sòl. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb temperatures màximes d'entre 29 i 32 graus. Demà dimecres el sol seguirà predominant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
0: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
4: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
3: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
4: Genial!
3: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar segueix regulant la implantació de determinats tipus de comerços al municipi aprovant el nou Pla Especial Urbanístic d'Usos Comercials. El document parteix del desequilibri detectat en l'oferta comercial de Tossa. El pla planteja distàncies mínimes i limitacions per a activitats com botigues de souvenirs i basars, establiments d'alimentació amb venda d'alcohol, centres d'estètica i tatuatges, locals de menjar per emportar, centres de submarinisme o establiments vinculats al cànnabis i al CBD. L'aprovació també permet prorrogar fins a un màxim d'un any la suspensió de determinades llicències comercials. I el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme ha renovat la seva junta directiva. Davis Lugo, director d'operacions del Grupo Renart, assumeix la presidència en substitució de Jordi Milà, que ha estat al capdavant de l'entitat durant els últims 4 anys. La nova junta vol reforçar la representació del sector i continuar incorporant nous perfils empresarials i generacionals vinculats a l'hostaleria, la restauració, l'oci i els serveis. Entre les prioritats de la nova etapa hi ha la captació i fidelització de professionals, la formació, la defensa dels interessos del sector davant les administracions i la promoció de la gastronomia i el turisme com a motors econòmics de Mataró i el Maresme. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol reforça a partir d'avui la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs aplicada al gasoil, que passa dels 10 als 20 cèntims per litre durant el mes de setembre. La mesura respon a l'encariment d'aquest combustible i busca reduir l'impacte de la inflació. Inicialment estava previst que l'ajut al gasoil baixés aquest mes fins als 5 cèntims, però l'augment del preu de més d'un 15% al juliol ha portat l'executiu a ampliar la bonificació. En canvi, es manté la retirada progressiva de la rebaixa aplicada a la gasolina. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres predominarà el cel assolellat amb temperatures màximes entre 30 i 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
7: L'agenda de Radio Marina.
8: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser. Es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També destaquem els propers 4 i 5 de setembre, Tast del Mar, el Villars Gastronòmic al Port de Blanes, a partir de 6:45 de la tarda. I el dissabte 5 de setembre comença el Festival Talent Blanenc al Teatre de Blanes a partir de les 8 del vespre. També destaquem a Tossa de Mar, continua la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, de fet comença avui, 1 de setembre, s'allargarà fins al 4 d'octubre. Destaquem també a Santa Susanna fins al 19 de setembre, de fet del 3 al 19 de setembre, el Festival Micròmetre, amb una festa especial el dia 5 de celebració dels 10 anys. A Palafolls, Festa Major, fins al 13 de setembre, el dijous dia 3, es farà el pregó de Festa Major i també el Castell de Focs Artificials. I acabarem a Vidreres destacant la Festa Major, que se celebra del 3 al 7 de setembre.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: torna Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis! Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

El que vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han intensificat durant l'agost els controls sobre taxis i vehicles BTC a les comarques gironines, especialment a l'aeroport de Girona i els accessos a municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. Durant la campanya s'han fet 66 inspeccions, s'han detectat 94 infraccions i s'han immobilitzat 6 vehicles. Entre les irregularitats hi ha serveis sense autorització, problemes amb els distintius obligatoris o el taxímetre a l'aeroport de Girona. Els agents també han detectat serveis de transport sense autorització, els coneguts com a taxis pirates, que utilitzaven vehicles particulars o de lloguer per traslladar passatgers a canvi de diners. I Lloret de Mar celebrarà els dies 11 i 12 de setembre la 6a edició del Lloret Drone Festival, que tornarà a convertir la badia en l'escenari d'un espectacle de llum amb drons. El festival oferirà dos espectacles de gran format i diferents cada dia que es podran veure des de la platja de Lloret. Les exhibicions es faran al sector nord de la platja, a la zona situada abans del Club Nàutic. L'espectacle comptarà amb 300 drons que dibuixaran diferents figures i composicions lumíniques sobre el cel de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que el rebut de la llum ha arribat aquest agost al nivell més alt dels últims 4 anys, amb una factura mitjana de 96 euros amb 65 cèntims, segons un estudi de Facua. La xifra representa un augment de gairebé el 20% respecte al mateix mes de l'any passat, quan la factura se situava en poc més de 80 euros. Davant d'aquest encariment, Facua reclama al govern espanyol mesures per reduir el marge de benefici de les empreses energètiques i també una reforma fiscal perquè l'IVA de l'electricitat passi a ser reduït. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures màximes entre els 29 i els 32 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
9: Radio Marina.
10: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas.

0: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: El ple de Blanes ha aprovat impulsar l'ús de polseres o altres dispositius personals d'alerta per prevenir els riscos derivats de l'estrès tèrmic entre els treballadors de l'empresa pública de serveis mediambientals Nora. La iniciativa parteix de la secció sindical de Domum, a Nora, que havia demanat a l'empresa estudiar la implantació d'aquests dispositius davant l'exposició dels treballadors a les altes temperatures. Finalment, Esquerra Republicana, Blanes en Comú Podem i la CUP van portar la iniciativa al ple i en van ampliar l'abast als treballadors d'Aigües de Blanes i d'altres empreses que presten serveis municipals. La proposta va tirar endavant amb el suport de tots els regidors, excepte els representants del PP i Vox. I Calella compta per primera vegada amb dues platges amb el segell Q de qualitat turística. La Platja Gran ha obtingut aquest reconeixement per primer cop, mentre que la Platja de Garbí l'ha revalidat. La certificació s'obté després d'una auditoria externa que avalua aspectes com la seguretat, la neteja, els accessos, les instal·lacions i els serveis. Precisament, la Platja de Garbí va ser la primera de Catalunya a obtenir la Q de qualitat l'any 2004. De l'àmbit general, destaquem que Hola Luz tornarà a cotitzar aquest dimarts al BME Growth, la borsa de les petites i mitjanes empreses, després que el govern espanyol hagi arxivat l'expedient d'inhabilitació obert contra la companyia. L'empresa assegura que està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i que totes les factures que se li reclamaven, així com les posteriors, ja han estat pagades íntegrament. Hola Luz defensa que es va tractar d'una situació puntual i assegura que no ha necessitat finançament extern, ampliacions de capital ni aportacions al soci. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb temperatures màximes d'entre 29 i 32 graus. Demà dimecres el sol seguirà predominant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vital Dent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
9: L'hora de les notes.
10: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
9: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
10: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar segueix regulant la implantació de determinats tipus de comerços al municipi aprovant el nou Pla Especial Urbanístic d'Usos Comercials. El document parteix del desequilibri detectat en l'oferta comercial de Tossa. El pla planteja distàncies mínimes i limitacions per a activitats com botigues de souvenirs i basars, establiments d'alimentació amb venda d'alcohol, centres d'estètica i tatuatges, locals de menjar per emportar, centres de submarinisme o establiments

0: vinculats al cànnabis i al CBD. L'aprovació també permet prorrogar fins a un màxim d'un any la suspensió de determinades llicències comercials. I el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme ha renovat la seva junta directiva. Davis Lugo, director d'operacions del Grupo Renart, assumeix la presidència en substitució de Jordi Milà, que ha estat al capdavant de l'entitat durant els últims 4 anys. La nova junta vol reforçar la representació del sector i continuar incorporant nous perfils empresarials i generacionals vinculats a l'hostaleria, la restauració, l'oci i els serveis. Entre les prioritats de la nova etapa hi ha la captació i fidelització de professionals, la formació, la defensa dels interessos del sector davant les administracions i la promoció de la gastronomia i el turisme com a motors econòmics de Mataró i el Maresme. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol reforça a partir d'avui la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs aplicada al gasoil, que passa dels 10 als 20 cèntims per litre durant el mes de setembre. La mesura respon a l'encariment d'aquest combustible i busca reduir l'impacte de la inflació. Inicialment estava previst que l'ajut al gasoil baixés aquest mes fins als 5 cèntims, però l'augment del preu de més d'un 15% al juliol ha portat l'executiu a ampliar la bonificació. En canvi, es manté la retirada progressiva de la rebaixa aplicada a la gasolina. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres predominarà el cel assolellat amb temperatures màximes entre 30 i 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix. Deix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
0: Del 7 al 12 de setembre, l'Abadia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a l'Abadia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Expocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han intensificat durant l'agost els controls sobre taxis i vehicles BTC a les comarques gironines, especialment a l'aeroport de Girona i els accessos a municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. Durant la campanya s'han fet 66 inspeccions, s'han detectat 94 infraccions i s'han immobilitzat 6 vehicles. Entre les irregularitats hi ha serveis sense autorització, problemes amb els distintius obligatoris o el taxímetre a l'aeroport de Girona. Els agents també han detectat serveis de transport sense autorització, els coneguts com a taxis pirates, que utilitzaven vehicles particulars o de lloguer per traslladar passatgers a canvi de diners. I Lloret de Mar celebrarà els dies 11 i 12 de setembre la 6a edició del Lloret Drone Festival, que tornarà a convertir la badia en l'escenari d'un espectacle de llum amb drons. El festival oferirà dos espectacles de gran format i diferents cada dia que es podran veure des de la platja de Lloret. Les exhibicions es faran al sector nord de la platja, a la zona situada abans del Club Nàutic. L'espectacle comptarà amb 300 drons que dibuixaran diferents figures i composicions lumíniques sobre el cel de Lloret.

0: En l'àmbit general, destaquem que el rebut de la llum ha arribat aquest agost al nivell més alt dels últims 4 anys, amb una factura mitjana de 96 euros amb 65 cèntims, segons un estudi de Facua. La xifra representa un augment de gairebé el 20% respecte al mateix mes de l'any passat, quan la factura se situava en poc més de 80 euros. Davant d'aquest encariment, Facua reclama al govern espanyol mesures per reduir el marge de benefici de les empreses energètiques i també una reforma fiscal perquè l'IVA de l'electricitat passi a ser reduït. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures màximes entre els 29 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!

0: Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13, i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Mel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre.
2: Ai, hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Blanes s'ha aprovat impulsar l'ús de polseres o altres dispositius personals d'alerta per prevenir els riscos derivats de l'estrès tèrmic entre els treballadors de l'empresa pública de serveis mediambientals Nora. La iniciativa parteix de la secció sindical de Domum, a Nora, que havia demanat a l'empresa estudiar la implantació d'aquests dispositius davant l'exposició dels treballadors a les altes temperatures. Finalment, Esquerra Republicana, Blanes en Comú Podem i la CUP van portar la iniciativa al ple i en van ampliar l'abast als treballadors d'Aigües de Blanes i d'altres empreses que presten serveis municipals. La proposta va tirar endavant amb el suport de tots els regidors, excepte els representants del PP i Vox. I Calella compta per primera vegada amb dues platges amb el segell Q de qualitat turística. La Platja Gran ha obtingut aquest reconeixement per primer cop, mentre que la Platja de Garbí l'ha revalidat. La certificació s'obté després d'una auditoria externa que avalua aspectes com la seguretat, la neteja, els accessos, les instal·lacions i els serveis. Precisament, la Platja de Garbí va ser la primera de Catalunya a obtenir la Q de qualitat l'any 2004. De l'àmbit general, destaquem que Hola Luz tornarà a cotitzar aquest dimarts al BME Growth, la borsa de les petites i mitjanes empreses, després que el govern espanyol hagi arxivat l'expedient d'inhabilitació obert contra la companyia. L'empresa assegura que està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i que totes les factures que se li reclamaven, així com les posteriors, ja han estat pagades íntegrament. Hola Luz defensa que es va tractar d'una situació puntual i assegura que no ha necessitat finançament extern, ampliacions de capital ni aportacions als socis. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb temperatures màximes d'entre 29 i 32 graus. Demà dimecres, el sol

0: seguirà predominant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
5: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el campionat del món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el campionat del món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes. Ràdio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser. Es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També destaquem els propers 4 i 5 de setembre, Tasta al Mar, al Villas Gastronòmic al Port de Blanes, a partir de 6:45 de la tarda. I el dissabte 5 de setembre comença el Festival Talent Blanenc al Teatre de Blanes a partir de les 8 del vespre. També destaquem a Tossa de Mar, continua la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, de fet comença avui, 1 de setembre, s'allargarà fins al 4 d'octubre. Destaquem també a Santa Susanna fins al 19 de setembre, de fet del 3 al 19 de setembre, el Festival Micròmetre, amb una festa especial el dia 5 de celebració dels 10 anys. A Palafolls, Festa Major, fins al 13 de setembre, el dijous dia 3, es farà el pregó de Festa Major i també el Castell de Focs Artificials. I acabarem a Vidreres destacant la Festa Major, que se celebra del 3 al 7 de setembre.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
5: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar segueix regulant la implantació de determinats tipus de comerços al municipi i aprovant el nou Pla Especial Urbanístic d'Usos Comercials. El document parteix del desequilibri detectat en l'oferta comercial de Tossa. El pla planteja distàncies mínimes i limitacions per a activitats com botigues de souvenirs i basars, establiments d'alimentació amb venda d'alcohol, centres d'estètica i tatuatges, locals de menjar per emportar, centres de submarinisme o establiments vinculats al cànnabis i al CBD. L'aprovació també permet prorrogar fins a un màxim d'un any la suspensió de determinades llicències comercials. I el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme ha renovat la seva junta directiva. Davis Lugo, director d'operacions del Grupo Renart, assumeix la presidència en substitució de Jordi Milà, que ha estat al capdavant de l'entitat durant els últims 4 anys. La nova junta vol reforçar la representació del sector i continuar incorporant nous perfils empresarials i generacionals vinculats a l'hostaleria, la restauració, l'oci i els serveis. Entre les prioritats de la nova etapa hi ha la captació i fidelització de professionals, la formació, la defensa dels interessos del sector davant les administracions i la promoció de la gastronomia i el turisme com a motors econòmics de Mataró i el Maresme. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol reforça a partir d'avui la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs aplicada al gasoil, que passa dels 10 als 20 cèntims per litre durant el mes de setembre. La mesura respon a l'encariment d'aquest combustible i busca reduir l'impacte de la inflació. Inicialment estava previst que l'ajut al gasoil baixés aquest mes fins als 5 cèntims, però l'augment del preu de més d'un 15% al juliol ha portat l'executiu a ampliar la bonificació. En canvi, es manté la retirada progressiva de la rebaixa aplicada a la gasolina. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres predominarà el cel assolellat amb temperatures màximes entre 30 i 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
5: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
6: Expocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
3: L'hora de les notes.
2: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
3: L'hora de les notes. Amb Carles Gilibets.
2: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han intensificat durant l'agost els controls sobre taxis i vehicles BTC a les comarques gironines, especialment a l'aeroport de Girona i als accessos a municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. Durant la campanya s'han fet 66 inspeccions, s'han detectat 94 infraccions i s'han immobilitzat 6 vehicles. Entre les irregularitats hi ha serveis sense autorització, problemes amb els distintius obligatoris o el taxímetre a l'aeroport de Girona. Els agents també han detectat serveis de transport sense autorització, els coneguts com a taxis pirates, que utilitzaven vehicles particulars o de lloguer per traslladar passatgers a canvi de diners. I Lloret de Mar celebrarà els dies 11 i 12 de setembre la 6a edició del Lloret Drone Festival, que tornarà a convertir la badia en l'escenari d'un espectacle de llum amb drons. El festival oferirà dos espectacles de gran format i diferents cada dia que es podran veure des de la platja de Lloret. Les exhibicions es faran al sector nord de la platja, a la zona situada abans del Club Nàutic. L'espectacle comptarà amb 300 drons que dibuixaran diferents figures i composicions lumíniques sobre el cel de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que el rebut de la llum ha arribat aquest agost al nivell més alt dels últims 4 anys, amb una factura mitjana de 96,65 euros, segons un estudi de Facua. La xifra representa un augment de gairebé el 20% respecte al mateix mes de l'any passat, quan la factura se situava en poc més de 80 euros. Davant d'aquest encariment, Facua reclama al govern espanyol mesures per reduir el marge de benefici de les empreses energètiques i també una reforma fiscal perquè l'IVA de l'electricitat passi a ser reduït. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures màximes entre els 29 i els 32 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
6: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
5: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
6: Genial!
5: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de Blanes ha aprovat impulsar l'ús de polseres o altres dispositius personals d'alerta per prevenir els riscos derivats de l'estrès tèrmic entre els treballadors de l'empresa pública de serveis mediambientals Nora. La iniciativa parteix de la secció sindical de Domum, a Nora, que havia demanat a l'empresa estudiar la implantació d'aquests dispositius davant l'exposició dels treballadors a les altes temperatures. Finalment, Esquerra Republicana, Blanes en Comú Podem i la CUP van portar la iniciativa al ple i en van ampliar l'abast als treballadors d'Aigües de Blanes i d'altres empreses que presten serveis municipals. La proposta va tirar endavant amb el suport de tots els regidors, excepte els representants del PP i Vox. I Calella compta per primera vegada amb dues platges amb el segell Q de qualitat turística. La platja Gran ha obtingut aquest reconeixement per primer cop, mentre que la platja de Garbí l'ha revalidat. La certificació s'obté després d'una auditoria externa que avalua aspectes com la seguretat, la neteja, els accessos, les instal·lacions i els serveis. Precisament, la platja de Garbí va ser la primera de Catalunya a obtenir la Q de qualitat l'any 2004. De l'àmbit general, destaquem que Hola Luz tornarà a cotitzar aquest dimarts al BME Growth, la borsa de les petites i mitjanes empreses, després que el govern espanyol hagi arxivat l'expedient d'inhabilitació obert contra la companyia. L'empresa assegura que està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i que totes les factures que se li reclamaven, així com les posteriors, ja han estat pagades íntegrament. Hola Luz defensa que es va tractar d'una situació puntual i assegura que no ha necessitat finançament extern, ampliacions de capital ni aportacions al soci. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient generalment assolellat amb temperatures màximes d'entre 29 i 32 graus. Demà dimecres el sol seguirà predominant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un Villas gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. Ja arriben les barques. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes. Fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero. Dies 11, 12 i 13 de setembre.
0: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el campionat del món de Raceboard. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el campionat del món de Raceboard a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar segueix regulant la implantació de determinats tipus de comerços al municipi i aprovant el nou Pla Especial Urbanístic d'Usos Comercials. El document parteix del desequilibri detectat en l'oferta comercial de Tossa. El pla planteja distàncies mínimes i limitacions per a activitats com botigues de souvenirs i basars, establiments d'alimentació amb venda d'alcohol, centres d'estètica i tatuatges, locals de menjar per emportar, centres de submarinisme o establiments vinculats al cànnabis i al CBD. L'aprovació també permet prorrogar fins a un màxim d'un any la suspensió de determinades llicències comercials. I el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme ha renovat la seva junta directiva. Davis Lugo, director d'operacions del Grupo Renart, assumeix la presidència en substitució de Jordi Milà, que ha estat al capdavant de l'entitat durant els últims 4 anys. La nova junta vol reforçar la representació del sector i continuar incorporant nous perfils empresarials i generacionals vinculats a l'hostaleria, la restauració, l'oci i els serveis. Entre les prioritats de la nova etapa hi ha la captació i fidelització de professionals, la formació, la defensa dels interessos del sector davant les administracions i la promoció de la gastronomia i el turisme com a motors econòmics de Mataró i el Maresme. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol reforça a partir d'avui la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs aplicada al gasoil, que passa dels 10 als 20 cèntims per litre durant el mes de setembre. La mesura respon a l'encariment d'aquest combustible i busca reduir l'impacte de la inflació. Inicialment estava previst que l'ajut al gasoil baixés aquest mes fins als 5 cèntims, però l'augment del preu de més d'un 15% al juliol ha portat l'executiu a ampliar la bonificació. En canvi, es manté la retirada progressiva de la rebaixa aplicada a la gasolina. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres predominarà el cel assolellat amb temperatures màximes entre 30 i 33 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Ràdio Marina. Doctora, doctora. Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bona nit. Els dies es van escurçant i l'estiu ara ja sí que comença a fer baixada. Tot i que diuen que encara tindrem alguns dies més de calor. Bé, estem aquí una jornada més per compartir amb tu bona música en català, combinant temes d'actualitat amb èxits del passat al quilòmetre zero. Són les 9 i 4 minutets i posem en marxa l'estudi del directe de Ràdio Marina a la sintonia de Ràdio Marina, perquè el teu mapa de carretera musical de dilluns a diumenge, on només punxem talent de quilòmetre zero, música feta a prop de casa teva i en català, ja s'ha posat en marxa fins les 10 de la nit d'avui, dimarts 1 de setembre. Quasi una horeta per davant on ens podem oblidar durant una estona dels problemes terrenals i deixar que la música ens doni alegria. Abraçada radiofònica de qui et farà costat aquesta estona de ràdio al quilòmetre zero. El meu nom és Marta Fuerapons i vinc, doncs, carregadíssima avui de tot un piló d'històries de tornades inesperades, històries d'amor i desamor, gires d'aniversari d'alguns dels grups, concerts...

Bé, de tot una mica. Comencem el programa, això sí, avui amb molta tendresa. Una cançó interpretada per dues grans veus, Sílvia Pérez Cruz i Rosalén, que canten una història d'un dol compartit. Es titula Amor del Bo. És una havanera, sí, composada per la Sílvia Pérez Cruz, que la va escriure com un regal de dol compartit per a totes dues. La cançó homenatja i recorda els pares de les dues artistes. Aquí la tens. Amor de debò.

Quina meravella, eh? Per cert, la primera vegada que la Rosalén gravava una cançó en català. Ella mateixa va explicar que el pare de la Sílvia Pérez Cruz, cantava habaneres i que el seu propi pare també era un gran amant, fet que doncs, va tancar com un cercle emocional perfecte. Ja veus que avui al quilòmetre zero ens hem estrenat aquest dimarts, aquest programa d'avui, dia 1 de setembre, amb una habanera superdolça i melancòlica també a la vegada. Amor del bo. Per cert, la Sílvia Pérez Cruz recorda també que estarà obrint la temporada del Teatre Nacional de Catalunya els dies 19 i 20 de setembre amb el seu espectacle Repetir, repetir, repetir. Per estrenar la temporada del Teatre Nacional. I seguim al quilòmetre zero i posem una miqueta més de ritmet amb el Sexeni i el tema El Club de la Sisena Hora.

Quines coses, hem començat amb una habanera i seguim amb una cúmbia, per què no? Els Sexcèniques van formar a Lleida el 2019 com un joc musical entre un grup d'amics d'institut i s'han convertit en un dels valors segurs del pop festiu de Catalunya gràcies a una fórmula que barreja sàtira, ironia, lletres molt generacionals i ritmes urbans corejables. Perquè quan passa l'hora de la llei municipal sempre tindràs a la vora el Club de la Sisena Hora. El Club de la Sisena Hora es va llançar originalment a finals d'octubre de 2024 com un senzill avançat molt potent i després es va integrar dins la seva discografia oficial amb el llançament de l'àlbum Jo Soc de Nens i la seva reedició. Sexceni, al quilòmetre zero. Radio Marina. 4 minutets i arribarem a un quart de 10 i ho farem a ritme dels Lacs en Busto amb un dels seus èxits, titulat Júlia. Júlia.

Ens encanta tornar a escoltar la música de Lax en Busto, que després d'uns anys de silenci o aparicions molt puntuals, la formació històrica amb Pemi Fortuny, Pemi Rovirosa, Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Cristian Gómez i Eduard Font ha fet una tornada oficial il·limitada als escenaris per celebrar el seu 40è aniversari de vida aquest 2026. Una d'aquelles reunions que ningú s'esperava però que tothom desitjava. Lax en Busto, que, atenció, estaran en concert el 19 de desembre, amb un gran tancament de la gira de celebració del 40è aniversari a la sala La Mirona de Sal, que, per cert, serà un doble aniversari perquè coincideix amb el 25è aniversari d'aquesta mítica sala de sal, La Mirona. Nascuts al Vendrell, van oferir la seva primera actuació oficial el 30 d'agost de 1986. Un dels pilars indiscutibles del rock català, havent facturat més de 150 cançons al llarg de la seva prolífica trajectòria. I aquesta cançó en concret va veure la llum originalment l'any 1998 dins l'emblemàtic àlbum A l'Antiga dels Lax en Busto.

Vinga, següent pas, següent cançó al quilòmetre zero. Continuem amb els Amics de les Arts. Continuem la ruta del programa i ara pugem al tren d'uns que ens ensenyen receptes quotidianes per no caure en la bogeria general. Ens preguntem què fa falta per ser feliç. Una cançó ideal per a reflexionar una mica sense que ens peti el cap. El trio format per Joan Enric Barceló, Fran Piqué i Dani Alegret, que es va formar a Barcelona, els Amics de les Arts.

0: el primer.
1: D'un terrassenc que té més energia que una central nuclear en hora punta. Connectem amb Miqui Núñez al quilòmetre zero i un d'aquests temes que et fan venir ganes d'enviar un missatge de text al teu ex, però millor reprimeix-te i balla, eh? L'últim petó i el primer. Miqui Núñez, que estarà en concert el 25 de setembre a l'escenari de la platja del Bogatell de Barcelona dins del Festival Musical de la Festa Major de la Mercè.
2: Cada cop més a prop, més lluny, un silenci que em porten els teus ulls.
1: I després de Miqui Núñez ens espera el record d'una de les cançons d'èxit dels Whiskins, titulada Cada cop que te'n vas.

Ja saps que al quilòmetre zero ens encanten els viatges en el temps. I ens agrada recordar aquells que van pavimentar les nostres carreteres musicals. Un atac de nostàlgia pop-rock dels anys 90 i 2000 de la mà de Whiskins i aquest gran èxit. Cada cop que te'n vas. Formats a Reus el 1992, inicialment sota el nom de Whiskins Collons. Però la segona part la van retallar, eh? Liderats pel polifacètic Joan Masdeu, va ser una de les bandes de pop-rock melòdic més elegants de l'escena fins a la seva dissolució definitiva l'any 2009. Per cert, aquest clàssic pertany al seu disc Souvenirs. Dos minuts i arribarem ja a 2:15 del vespre d'aquest dimarts, 1 de setembre. I ara canviem totalment de coordenades i ens n'anem cap a Ponent, on el reggae es respira d'una manera molt especial. Ritme jamaicà, bon rotllo i molta llum per parlar de sentiments purs. Això és Coers i El teu amor al quilòmetre zero.

Nascuts a Lleida l'any 2014, Coers. Que, per cert, la paraula Coers significa rumb en llengua africana. Estan liderats per la carismàtica veu de Kelly Isaiah. Són els autèntics ambaixadors del reggae de la terra ferma, fusionant el gènere caribeny amb pop, rock, lletres plenes d'energia positiva. Que això sempre va bé, eh? I més si et toca tornar de vacances i incorporar-te a la feina. Aquí ens tens, a Ràdio Marina, al quilòmetre zero, per donar-te energia per tirar endavant.

I si tens ganes de bellugar-te una mica, aquest és un moment molt adequat amb els Doctor Prats. Una injecció de ritme dels Reis de la Festa Major. Ens conviden a no mirar enrere i continuar endavant.

Els Doctor Prats, que bé, porten un estiu dedicats a anar de concert en concert, celebrant els seus 10 anys de trajectòria. I la propera cita serà el dissabte 5 de setembre a l'Espai Barraques de Sant Celoni.

I ara tornem a obrir la nostra càpsula del temps particular. Ara, al quilòmetre zero, viatgem a principis dels anys 2000, una època daurada en el pop independent fet a casa nostra. Va començar a teixir melodies fines i vellutades, molt contundents, això sí, com aquesta, amb els Glissando. Tornassolat.

Els Glissando, que van ser una banda de referència del pop independent i intimista català sorgir de Barcelona. Es van donar a conèixer massivament després de guanyar el programa Èxit de TV3 i Catalunya Ràdio. Van quedar finalistes també d'un concurs de maquetes al Sona Nou de l'Enderroc l'any 2000. Estava format originàriament per el Marc, la Laia, l'Ian i el Marco. Recordàvem aquest tema dels Glissando, Torna Solat. I seguim fent memòria de cançons i grups que van tenir molt d'èxit. El següent és tot un número 1, el Charango. Tot i que es van acomiadar dels escenaris, el seu esperit continua ben viu en qualsevol nit d'estiu o de revetlla. Això sí, ara ens posarem ben tendres per escoltar la cançó del Charango, La dansa del vestit.

Un artista que va agafar un ukelele a la seva habitació de Sant Gervasi i va acabar conquerint les llistes de reproducció de tot el país a través d'internet. Ens porta un desig prohibit d'aquells que tots hem tingut alguna vegada de festa. El d'enamorar-se d'algú que ha arribat tard a la teva vida o que simplement està en una altra galàxia emocional. Amb un ritme fresc, gamberro, el pa parà, que se'ns enganxa, eh? La Su, al quilòmetre zero. Just a la ratlla de 3:15. Continuem al teu costat de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, al quilòmetre zero, la música de proximitat en català. A Ràdio Marina. I ara, senyores i senyors, ens posem dempeus per rebre al quilòmetre zero els pets, que ens porten una veritat universal. La vida és molt avorrida sense el teu cos.

Para atenció a les dates de concert dels Pets. El 3 d'octubre estaran al Festival de l'Avellana Fes de Brunyola, juntament amb Germà Negre i Miquel del Roig. I el 28 d'octubre, gran concert de gala al Palau de la Música Catalana de Barcelona dins el cicle Cruïlla Concerts. Sempre els convidem, força sovint, al quilòmetre zero. I què et sembla ara una miqueta de catarres? Això es titula Fins que arribi l'alba. Vinga, som-hi, doncs. Camí de les 10 amb Catarres.

En el seu moment van tenir un fenomen viral amb la cançó Jennifer. Ara recordàvem aquest Fins que arribi l'alba dels Catarres i d'ells a una formació que s'anomena Pèl de Gall. Després t'explico.

La cançó Terra i Sal, des de Menorca, Pèl de Gall. Perquè la música de proximitat també ens arriba amb olor de la tramuntana i del mar de ses illes. Connectem amb l'energia de Pèl de Gall.

El rock festiu que ens arriba des de les Illes Balears. El nom del grup, Pèl de Gall, fa referència a una expressió molt típica de Menorca que equival a tenir la pell de gallina a causa de l'emoció o del fred. Un joc de paraules perfecte per descriure l'impacte que volen causar amb els seus directes. Pèl de Gall. Quatre minuts i les 10. Ja ens queda molt, molt poquet de programa i anem a donar espai ara a les noves fornades de casa nostra, aquells grups que estan picant fort per fer-se un lloc a les nostres llistes de reproducció. Ara que brillo més del que brillava. Èxtasis.

Fins aquí el nostre trajecte d'avui del quilòmetre zero. Hem creuat musicalment el país de costat a costat, des de... estar, per exemple, a les platges de Cap Roig fins als carrers de Constantí. Demà a les 9 de la nit ens tornem a trobar aquí, a la sintonia de Ràdio Marina, al quilòmetre zero, per obrir de nou el mapa i seguir descobrint el millor talent. L'abraçada radiofònica ben forta de qui t'ha fet costat aquesta horeta. Bé, doncs el que et deia, demà ens tornem a veure. El meu nom és Marta Fuera Pons. Bé, més aviat ens tornem a sentir. Que acabis de passar molt bona nit. Adéu-siau.